0: Recordant la època dorada
1: del mes d'octubre
0: i del 31,
1: la noche dorada,
0: los Bokers.